0: bienvenidos, saludos de quien les habla, ya saben, Carmen Berzosa, que les voy a acompañar, si quieren, si me dejan, espero y confío que sí, desde este instante y hasta las 2 del mediodía. Y es que en ese momento, pues llegará, ya saben, Pilar García de la Granja, y con ella, pues conoceremos la actualidad de carácter nacional e internacional. Pero hoy, y tal y como les anunciábamos ayer al final de nuestro programa, vamos a alterar un poquito el orden, porque, bueno, hemos invitado a estar con nosotros al alcalde de la ciudad de Gandía, a José Manuel Prieto, y el tenim así en nosaltres. Així és que si el sembla el que anem a fer és, bueno, després es donaré els millors consells, el contaré de què anem a continuar parlant a partir de la una, però ara jo crec que paga la pena que comencem i que ho fem donant-li la benvinguda. Alcalde, molt bon dia, benvingut.
1: Gràcies. Què tal, bon dia, moltes gràcies.
0: Moltes coses per parlar, però jo crec que, alcalde, que podíem començar per l'última, vull dir, ahir vostès, i aprofitant l'aixada que tenien d'eixa bandera LGTBI a la platja de Gandia, anunciava que havien donat llicència d'obres per a començar les obres de la Marina de Gandia. I clar, ahir, jo sé que moltes vegades això desplaços administratius i legals és una miqueta complicat, però sí que em fa l'efecte de que el fet de que signaren vostès ahir o que donaren aquesta llicència d'obres és un pas important per a aquest projecte de la Marina.
1: És un pas decisiu i és irreversible. Jo crec que ara és el moment en què han de començar les obres. A més, ja estan tots els membres per a que les obres puguen començar. Recordeu que així portem molts anys de retras en aquesta qüestió i per a nosaltres era una qüestió prioritària, i el que crec que li toca al govern de la ciutat sempre, sobretot quan hi ha assumptes de tanta importància, de tanta envergadura i de tanta transcendència com una infraestructura com la del Nàutic, el que ens correspon és mirar els problemes de front, no mirar-los d'esquena, i donar una resposta i aportar solucions. I és el que nosaltres sempre, amb la nostra màxima capacitat de treball, hem fet. Jo vull recordar que adjudiquem la concessió des de l'Autoritat Portuària de València en el Consell d'Administració soles per pronunciament, per sentència judicial, després d'un conflicte que va durar més de 8 anys. I així és el temps de retras que hem portat en algo que crec que la ciutat necessita, que és una marina nàutica per a les persones que són usuàries, per als visitants i també per a l'esport nàutic, que ens pareix una via de promoció turística i esportiva decisiva. Una vegada fem aquesta adjudicació, comencen els plaços administratius. De fet, en el mes de gener, en Fitur, van fer l'acte de presentació de la infraestructura i van començar les obres per un dels extrems de la concessió que tenen, dels metres quadrats que els corresponen, que és l'extrem dels Panyetes, per a entendre'ns, al costat del Ripoll. I el que faltava era que, una vegada els informes de conselleria i de l'Ajuntament emesos, l'Ajuntament donara la llicència. La llicència d'obres està donada des d'ahir, ja se poden començar, però també va haver un tràmit molt important, que és el del finançament que va aprovar el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària d'este dimecres passat. Ahir vam aprovar l'autorització de la hipoteca sobre la concessió, o sigui, la financiació de les obres.
0: Ja és a dir, allò de que s'està comentant de que si no és fiable, que si no tenen diners, que si... Bueno, pues ara, de moment,
1: sí.
0: Hi ha un informe que diu que sí, que
1: n'hi ha un banc que posa la hipoteca, que garantix la hipoteca. La hipoteca està avisada per l'Autoritat Portuària, aprovada per el Consell d'Administració, una hipoteca sobre la concessió, sobre la pròpia concessió de l'edifici, com se sol fer en estos casos. O sigui, que finançament ja hi ha i llicència d'obra ja hi ha. Ara és que l'empresa comence. N'hi ha dos fases. Una és el dragat de la part de la làmina d'aigua, que això és més immediat. Probablement per al dragat de l'aigua necessiten l'esplanada de lo que és l'edifici, i això faig que l'edifici puga començar probablement setembre o octubre. No vull donar plaços que no me corresponen a mi encara, perquè això ho ha de dir l'empresa i d'acord amb la que siga empresa constructora, però sí que ara podem dir que hem desbloquejat absolutament un problema que va meretar, que era un conflicte, després un conflicte judicial, i per últim una qüestió que afectava a una de les concessions de l'Autoritat Portuària de València.
0: Clar, perquè ahir l'Ajuntament no té poder de decisió, vull dir, no adjudica l'Ajuntament, no és l'Ajuntament qui diu qui ha de quedar-se el projecte. Ho dic per allò del conflicte que hi havia en l'altra empresa que era els socis del Club Nàutic. No?
1: I si me pregunta a mi, jo preferís que estalviar-me el conflicte, clar. Però vam arribar a un punt, a més jo no era encara alcalde i va ser una qüestió que ens va vindre sobrevinguda als que vam ocupar càrrecs de responsabilitat després, també a l'actual presidenta de l'Autoritat Portuària, on el conflicte ja era un conflicte judicialitzat. Hasta el punt, torno a insistir, en que el Consell d'Administració diu qui és l'adjudicatari perquè ho diu una sentència judicial prèviament, i en aplicació de sentència, en execució de sentència, el que fa el Consell d'Administració és adjudicar. Jo crec que hem saldat un deute que teníem pendent. Mai és tard si la dita és bona i bueno, crec que la qüestió era important i era important resoldre-la per la transcendència que té un projecte cabdal per a mi i per a la ciutat com és el projecte d'una marina nàutica, però des de luego és de veres que el conflicte ha suposat molts anys de no tindre infraestructura i de fer el que ara revertirem, que és que moltes persones se n'anaren a practicar esport nàutic a altres ciutats. Això anem a revertir-ho. I Gandia va tindre una infraestructura de primer nivell, perquè són 10 milions d'euros d'inversió, 268 amarres, 20 llocs de treball, 200 llocs de treball indirectes, 50 llocs de treball directes. Crec que l'impacte econòmic, turístic, esportiu d'una infraestructura com esta és decisiu per al desenvolupament estratègic de la Gandia d'avui i de la Gandia dels pròxims anys.
0: Sí, perquè a més el projecte presenta tota una sèrie de característiques que jo crec que són importants. D'una banda, efectivament, recuperem tota l'activitat nàutica a nivell esportiu, a més, a nivell esportiu també, diguem, d'alt esport, no? Però, a més, és que es recupera la part social i lúdica i en unes infraestructures que capgiren, vull dir, que canvien en això de completament oberta a tota la ciutadania.
1: Sí, primer, se li dona servei a l'usuari, al qui avui té una amarre o al qui voldria tindre una amarre i avui no té la infraestructura o els equipaments o els serveis en condicions. Els tindrà. No sols això, n'hi haurà un edifici molt ben dissenyat, a més arquitectònicament ben fet, ben construït, ben plantejat. Són tres mòduls amb tres usos distints, tots complementaris, i al voltant una zona de piscina. N'hi haurà una part que estarà reservada al que és la part nàutica, una altra a la part esportiva i una altra als serveis d'administració. I restauració, oci, hosteleria, tot obert als ciutadans. El plantejament és una marina que puga disfrutar tot el món, com ja existeix en altres ciutats. Jo no me vull comparar amb ningú, però crec que Gandia tampoc té que ser menys que ningú. I jo crec que, baix aquest punt de vista, Gandia mereixia una marina nàutica. Els usuaris potencials, futurs i els actuals mereixien una marina nàutica i crec que el plantejament que s'ha fet d'apertura d'aquesta marina als ciutadans i ciutadanes amb una nova oferta de restauració, d'oci, de diversió en la platja de Gandia és necessària i és estratègica per a desenvolupar un dels eixos turístics que, a més, fidelitza tot l'any públic i visitants a la platja, que és el turisme esportiu i l'esport nàutic.
0: I, a més, ens ajuda a finalitzar les obres d'un eix, jo crec que fonamentals per a la ciutat de Gandia. Acabem d'obrir vostès fa uns dies l'avinguda i, per tant, ja tindrem tot el que és el port d'Esborja, el moll d'Esborja, perdó, l'avinguda, i ens faltava el club nàutic. Ara ja tindrem la marina nàutica i tota l'entrada a la platja de Gandia en perfecte ordre de revista, no?
1: Sí, falta els cinglaus. Sabeu que l'autoritat portuària licitarà en breu ja l'execució de les obres, el projecte ja està, i també està en licitació el projecte de l'Institut del CSIC que va dins del port i que transformarà en forma de revulsiu econòmic, però també d'espai d'oportunitats, tota l'altra part de la zona. Si sumem el que anem a invertir a un costat del port i a l'altre, són més de 30 milions d'euros d'inversions. I això parla d'una nova mirada de la ciutat a la mar, que jo crec que era una assignatura pendent de Gandia, un deute pendent que saldem, però que ho fem amb una inversió que econòmicament és potent, que serà costosa en el temps, perquè van a ser projectes que se van a allargar en el temps, però crec que mereix la pena fer aquest vot qualitatiu, que a més és una nova mirada en forma de, com dia, espai d'oportunitats, d'encontre ciutadà, però també de generació d'economia i de llocs de treball.
0: Alcalde, no vaig a negar-li, vaig a fer-li la pregunta avui amb més satisfacció. Sap vostè que durant tota aquesta legislatura, cada volta que vostè ve, jo li pregunto el mateix. I vostè em contesta el mateix. Jo li pregunto, per a quan tindrem el nou transport públic a la ciutat de Gandia? I vostè sempre em diu, abans que acabi la legislatura. Però fins ara ho deixàvem ahir. Avui no. Avui pot vostè contar-me moltes més coses al voltant d'aquest transport públic que per fi tenen vostès ja en licitació.
1: Sí, el dimecres la comissió del ple no va aprovar la memòria, ja està en exposició pública, ara passa el projecte del transport a informació pública. Què vol dir això? Que anem a replegar totes les al·legacions, totes les suggerències dels ciutadans i ciutadanes abans de començar el que és ja la licitació del projecte que està plantejada en eixa memòria. Hem plantejat un servei de transport públic que va ser dels millors de la Comunitat Valenciana, assumint el que assumim ara mateixa. Jo me faig càrrec de totes les queixes, de totes les deficiències i dels problemes que genera ara mateix el transport públic, i per això cada vegada que he vingut als estudis de la COPE m'heu preguntat, sempre compromès, esta legislatura com la legislatura en la que anàvem a veure un nou servei de transport públic. El que passa és que lo bo sempre costa molt, i més una concessió de 35 milions d'euros com la del transport públic, que a més és una concessió a 15 anys i amb una flota d'autobusos elèctrics d'entre 8 i 10, és a dir, una modernització absoluta del transport públic de Gandia. Anem a tindre un transport que no se va a aparèixer en res al transport que avui tenim, perquè va a ser millor en qualitat, en serveis i en freqüència. Estem parlant d'unes freqüències de menys de 20 minuts, estem parlant d'un servei que connecta a l'hospital en una llançadera molt més eficaç, va unir, i sabeu que això és el plantejament de partida, les dues línies d'autobús que avui tenim, Urbanet i Marina, seran una mateixa línia, però funcionaran de manera complementària. Existirà la línia que anirà directament a la platja, que donarà també un servei molt més eficaç, sobretot per als que viuen en la platja tot l'any, en el Grau, i als nostres visitants, com a recurs turístic, que és la platja de Gandia, i funcionarà la línia circular de la ciutat, que a més està dissenyada per a que tot el món tinga a prop una parada d'autobús en el mateix ràdio de freqüència. És a dir, que visques on visques en Gandia, tingues igual de prop la parada de l'autobús. I que quan arribes a la parada de l'autobús tingues uns panells d'espera i una aplicació de telèfon mòbil que te permeta saber quant va a tardar el teu pròxim autobús i quin va a ser el temps de freqüència i de pas hasta la següent parada de l'autobús. Són, jo crec que, avanços molt, molt importants, molt
0: millors. Són coses que així a Gandia ens sonen molt estranys. Uh-huh. Una cosa d'allò de, com ser això? Però la veritat és que en les grans ciutats, en València, a Madrid, a Barcelona, això és habitual. Vull dir, uno va agafar l'autobús i se troben que li diuen quan ha de tardar el següent autobús. Sí. O se va agafar el metro i li diuen el pròxim tren passarà a tal hora.
1: I també els temps d'espera. Avui estem tenint, jo quan dic que me faig càrrec dels ciutadans i ciutadanes i dels problemes que estan tenint en el transport, problemes a més d'una concessió que ja acaba, és que estem tenint temps de freqüència de 40 minuts. Se van a reduir a 20, a la meitat. Anem a tindre unes tarifes, jo crec que molt assequibles. Parlem de... El bitllet senzill és de veres que puja de 1,70 a 1,90. Està per baix de València o Benidorm, que estan en 2 euros. Però el bono baixa. Anem a premiar que la gent puga fidelitzar-se en el transport públic a través de l'abonament, perquè l'abonament baixa un poquet, a poc més de 14 euros. I si, a més, s'aplica el descompte que tenim del govern d'Espanya per a el 50% d'aquest abonament, l'usuari i usuària pagarà 7 euros per el seu abonament, és a dir, que són preus molt assequibles, baixa el bono, jo crec que és més important premiar el bono que el bitllet senzill i fidelitzar o premiar aquells que tenen fidelitzat l'ús del transport públic. Anem a tindre unes tarifes que són molt assequibles, però és que anem a tindre unes tarifes que van a donar un molt millor servei, amb la qual cosa jo crec que el vot qualitatiu i de qualitat de servei, a més en un transport que va ser eficient, que va ser molt més sostenible, són vehicles elèctrics, que va ser molt més tecnològicament innovador, crec que és un vot important.
0: Qüestions que ens fan arribar els nostres oients i que els preocupen per això del transport públic. Més enllà de quan es posarà en funcionament o no, el fet de si n'hi haurà servei per a totes les barriades, sí, o com s'enllaçarà en Gandia amb la platja, o si ocorrirà com ocorre ara, que uno dona igual a on visga, en determinats moments i dies té que anar a la Renfe si vol agafar un autobús perquè no té una altra manera.
1: No, això se va acabar. Tots els barris estan ben connectats en aquestes dues línies de les que jo parlava, més la de l'hospital. La circular de la ciutat, de fet, està plantejada per a que, com dia, visques on visques, tingues al mateix temps la parada, la teua parada. Totes les parades estiguen visques d'on visques a la mateixa distància. I això fa que tots els barris estiguen ben connectats. Efectivament...
0: Això vol dir que si jo tinc que anar del Raval a Santa Anna, podré anar perfectament en autobús?
1: Efectivament, sense passar per la Renfe. I, a més, el que sí que n'hi haurà és una línia directa, com ara funciona, la que actualment concebim com línia de la Marina, més la llançadera a l'hospital, que també passa per la Renfe. Però, amb independència d'això, jo vull insistir en una cosa que és molt important. Estem en fase d'informació pública, és a dir, estem per a millorar el projecte. Si els ciutadans i ciutadanes veuen que en este tràmit d'informació pública n'hi ha alguna cosa que es pot millorar, estem disposats a acceptar les al·legacions.
0: Que la cosa no siga jo de posar vostè alcalde a la parada de l'autobús en la vorera del front.
1: Això no és possible. Jo sempre... que a tots els llocs no podem anar.
0: Però vostè parla habitualment en el ciutadà, sí, i ja sap això de que volem tindre... Sí, sí, ens passa, sí, sí, igual en el FEM, no?
1: Sí.
0: Jo vull tindre el contenidor, sí, a prou de ma casa, però no la meva porta. Sí, pot ser en la del veí.
1: Exacte, sí.
0: Pues en l'autobús ens passarà el mateix, vull dir, per tant, estem parlant de que a lo millor intentem millorar trajectes, però no punts de parada. No?
1: Però més que pensar on està la parada és que tot estiga vertebrat i connectat, que no quede ningú barri i així no serà despenjat. De fet, vull també parlar de Marxuquera i Marenys, que també continuem en la línia de Marxuquera i de Marenys, que va funcionar molt millor del que està funcionant ara, donant aquest servei a dos de les nostres barriades més allunyades de la zona centre. Donem servei a tot, i a més en un ràdio de cobertura que arriba a tots els barris, però la fase d'informació pública està per això, per a que se faci les al·legacions que tot el món crega pertinents i que se puga millorar, i nosaltres disposats a escoltar totes les al·legacions, a estimar-les o no, però des de luego a que siguin escoltades, i aquelles que enriquisguen el projecte de transport públic seran estimades. I vull dir una altra cosa també. Per què hem tardat tants anys? Bueno, primer per la tramitació administrativa i per el que he comentat de qui se quedava la competència del transport públic, que al final és un servei que és de Gandia. Però més enllà d'això, traguem el transport públic perquè hem ordenat econòmicament l'Ajuntament. Què vull dir amb això? Que serà possible tindre un millor servei de transport públic perquè n'hi haurà algo que avui sí que és possible, però que antes, quan teníem un Ajuntament quebrat, no era possible, que és injectar diners del pressupost de l'Ajuntament a que el servei siga millor. I de fet hem previst en eixa memòria una aportació anual d'uns 315.000 euros d'inversió del pressupost de l'Ajuntament que podem traure perquè prioritzem, però també perquè tenim l'economia de l'Ajuntament amb el deute ordenat. I això antes no era possible, i jo vull destacar que gràcies a l'esforç econòmic que estem fent de posada en ordre, fent els deures, avui sí que és possible.
0: Vaja, el que ens vol dir és allò de no és que no hagin treballat vostès per a traure-ho el més prompte possible, sinó que hi havia que solventar abans altres qüestions abans que posar ordre en allò del transport públic. Dit això, i ja que comencem ara tot aquest procés per a l'exposició pública i licitació, li he de preguntar, alcalde, és que de legislatura mos queda algo menos d'un any.
1: Sí.
0: Tindrem transport públic abans de les eleccions?
1: Sí, sí. És de veres que la licitació és un contracte de 30...
0: Sí, per això ja sap vostè que tots els processos i tots els plaços al final acaben fent-se farragosos, sí, per al ciutadà.
1: El termini que hem compromès és el primer semestre de l'any que ve. En qualsevol cas, antes de que s'acabe, que és el compromís que jo sempre he donat, antes que s'acabe esta legislatura tindrem el nou servei de transport públic en funcionament. Tot dependrà, evidentment, de les al·legacions que hi hagi, de les al·legacions que puga haver després en la fase de licitació, si n'hi ha algun recurs. Estes coses no depenen de nosaltres, però en el que depenga de nosaltres anem a ser el més ràpids possibles, perquè, bueno, jo no vull dir-los als ciutadans el que no és. No és una licitació curta, jo sempre els dic que estarà solucionat, però tardarem uns mesos. Probablement algo quasi un any, no serà un any, però quasi un any. I els ciutadans ja saben que tenim un horitzó, però saben també que tenim una resposta. I això és el més important, que tindran un servei de transport públic eficient i, a més, mos donarà temps a algo que també m'agradaria destacar i que també me demanen molt els ciutadans, que és que anem a renovar totes les 90 marquesines que avui tenim de transport públic, perquè sabeu que algunes estan en algun estat que necessita algo més que una millora.
0: Sí, perquè la veritat és que últimament estan enviant moltes fotos, sí, de com estan, i n'hi ha alguna que de marquesina li queda soles el nom. També és cert que això no és culpa exclusivament de l'Ajuntament. Tenim ahí un problema d'incivisme i és un altre dels punts en els que vostè ha insistit constantment en esta i en l'anterior legislatura, en allò de bueno, és de veres que tenim una ordenança. Per cert, estem posant-la en marxa? Vull dir, està en funcionament?
1: Sí, sí, bueno, ara...
0: Vull dir, estan sancionant vostès aquell que es comporta incívicament en la ciutat?
1: Sí, el policia el percep i la percep i està cometent una situació o una actitud incívica que està penalitzada en l'ordenança, des de luego se sanciona. I a més, anem més enllà, hem previst noves figures sancionadores o sancionables en l'ordenança. N'hi havia un problema en alguns barris de Gandia en la tinença d'animals, que és sempre una qüestió problemàtica. L'havíem detectada sobretot en la qüestió dels galls, galls de baralla, normalment...
0: Això a molta gent de la ciutat li sona raro i diu, què van estos ara a regular que jo no tinga un gall? Però clar, això és perquè no viuen en determinades zones de la ciutat on són un autèntic conflicte.
1: Són un problema, i jo crec que les cases no estan, almenys les dels nuclis urbans consolidats i continus, no estan per a la tinença d'animals, que són d'un altre àmbit o estan per a altres qüestions. Això no vol dir, no estarà prevista en l'ordenança, perquè hem permès que en Marxuquera, en el Marxal, en les zones disseminades on aquesta activitat és normal i és freqüent, sí que se puga tindre galls en casa, però no en les vivendes d'un nucli urbà consolidat on tenim algun problema de convivència. La nostra missió és enfocar els problemes de convivència i, en la mesura de lo possible, solucionar-los. I ahir va ajudar-nos molt aquesta licitació, que ja està en marxa, de les 36 càmeres de seguretat. Estava dubtant si 36, 38, 36 càmeres de seguretat que anem a instal·lar per als barris de Gandia on tenim aquests problemes de convivència i on ens va ajudar a identificar qui els comet. No sols aquestes sancions per incivisme que avui apercebem i que percibim en la ciutat, aquestes illes de trastos en què s'han convertit algunes zones de contenedors, també aquelles actituds que poden provocar problemes de seguretat. Anem a tindre-los amb una premissa molt important que a mi m'agradaria destacar, i és un valor fonamental, a més del de la convivència: l'ordre. La garantia de l'ordre en la ciutat és fonamental. I tenen la garantia d'este alcalde i d'este govern municipal que anem a enfocar tots els problemes vinculats a la convivència i totes les qüestions des de l'ordre.
0: Que és important. Això hauria de ser una qüestió d'educació de casa, però bueno, al final, pues, si uno no és de casa educat, pues ahí està la llei per a intentar reconduir aquestes conductes. Alcalde, mos queda molt poc de temps, però justament esta setmana eixia una notícia que té a veure també amb els pàrquings de la ciutat. I és una cosa que la veritat és que mareja molt a la ciutadania. Allò de recuperem, tenim la concessió, rescatem, què és el que se fa i per què es planteja aquesta situació?
1: Fonamentalment, algo que mos demanaven tots els grups polítics, que és acabar amb el reequilibri econòmic del pàrquing de la República Argentina, que és l'únic que no és municipal. I això està costant-nos molts diners, més d'un milió d'euros a l'any, més d'un milió d'euros a l'any, del pressupost municipal a tots els ciutadans de Gandia. Ja no tindrem que pagar
0: això. Allò del reequilibri econòmic és, vostè em presta un servei per a que siga viable, l'ha de posar en un preu, com vostè perd diners, jo li dono aquests diners per a que vostè continuï donant el servei.
1: Efectivament, i li compense. I aquest reequilibri, aquesta compensació, puja un milió d'euros a l'any. Són molts diners d'un pressupost municipal que podríem estar invertint en altres coses. I, a més, sempre, a mi lo del debat polític a vegades m'assombra, perquè és una qüestió que tot el món mos ha demanat que arreglarem. Pues se va arreglar en això. Anem a acabar en el reequilibri econòmic de l'únic pàrquing que era privat de tots els que hi havia, precisament perquè no s'havia resolt esta qüestió econòmica, que a més era milionària. Jo crec que fet lo més important en els pàrquings, que és tindre una gestió òptima i excel·lent, i a més uns pàrquings dels més barats d'Espanya, el que anem a fer és posar-los a disposició d'una empresa que els gestione, ara que estan bé, sense incrementar les tarifes, més allà del increment vegetatiu que pugui haver de l'IPC, que és molt poquet a anys vista, no va haver grans pujades de les tarifes, això està garantit. Va a continuar havent les mateixes ofertes i els mateixos descomptes i les mateixes bonificacions per al comerç i per als que hi venen a comprar i per als ciutadans de Gandia. Això se va a mantindre i aquesta és la premissa més important. I el que se va a fer és gestionar millor l'envolvent dels aparcaments, la infraestructura, les càmeres, el personal, els equipaments, etc. I per què anem a fer-ho? Bàsicament per a financiar Sancho Llop, que són 14 milions d'obra pública a pulmó de l'Ajuntament, que és de veres que ens van a donar ingressos futurs, però és una inversió potentíssima, a pulmó nostre. Mire, jo dono una paraula, la vaig donar en el pleno, i la torne a donar així i cada vegada que se me pregunte. Mentre jo siga alcalde, no n'hi haurà ningú cànon que vinga a l'Ajuntament que vaig a gasto corrent, a factures. Ni uno. Van anar a inversió. En este cas, a pagar Sancho Llop. I vull que tot el món tinga clar, tots els ciutadans de Gandia tinguin clar en què anem a gastar-nos els diners d'espai.
0: Clar, perquè això ha sigut una de la qüestió, o un dels temes que ha posat més en qüestió aquesta decisió. És allò de, sí, és que vostès ara rebran diners i a què van a dedicar aquests
1: diners? A Sancho Llop. A les inversions que faci falta, però fonamentalment a Sancho Llop. Per què? Perquè tenim un termini per acabar-les. Sancho Llop té que estar acabat enguany. En setembre d'enguany, si tot va bé i tot està anant bé. El que passa és que és una obra, mentre estem invertint diners en Sancho Llop, no els invertim en altra cosa. I és de veres que és una obra estratègica, però no pot hipotecar l'Ajuntament de Gandia. A més, en un altre compromís que també vaig dir el mateix dia, que vaig assegurar que no n'hi hauria ni un euro de cànon que anara a gasto corrent ni a factures de ningú tipus. Mentre jo siga alcalde, i això serà així, ni incrementarem un euro el deute de l'Ajuntament, ni comprometrem ninguna inversió ni ningú cànon que hipoteque ni a esta corporació, ni a esta generació de gandians i gandianes, ni a corporacions futures, ni a generacions futures. De fet, puc presumir de ser l'únic alcalde que, a més de baixar deute, ha baixat impostos. Si no, anem a la hemeroteca i miren què s'ha fet en anteriors governs municipals.
0: Anava a fer-li una pregunta, però és que en això acaba vostè tan... No mos queda temps, alcalde. Tenim per davant unes setmanes, anava a dir complicades, complicades per agenda, perquè se venen al damunt moltes activitats, entre d'altres comencen per este cada setmana, jo no sé com se ho farà vostè, però tenim un cada setmana,
1: tenim un cada setmana repletxa.
0: Ja, complicat, i a partir d'ahir, pues, finals de maig, principis de juny, on tenim, entre d'altres, certàmens culinaris, inici de temporada turística, activitats, però així tot jo li demane que busque un huequet, perquè se mos han quedat moltes coses per parlar, i m'agradarà que torne vostè.
1: Segur que sí, ben pronte. Encantat, i a la vostra disposició.
0: Alcalde, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I ustedes no se marchen, nos queda el tiempo justo para unos buenos consejos y regresamos de inmediato.
2: COPE Onda Naranja. La importancia de quien te lo cuenta.
3: Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
4: Nicer Auto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
5: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, nueva temporada. Abierto de jueves a lunes mediodía, viernes y sábados, todo el día, vísperas y festivos. Ya puedes degustar nuestra gran variedad de arroces, carnes premium, pizzas artesanales y productos de primera calidad, con amplia terraza y vistas al mar. Restaurante Pizzería Ñam Ñam, a tu servicio desde 1980, calle Asturias, edificio Aquarium, Playa de Gandía. Reservas 96-284-1685.
6: IMED Dental en la Policlínica IMED Gandía. El servicio de odontología y cirugía maxilofacial de IMED Hospitales. Solicite una primera consulta gratuita en la web dental.imedhospitales.com. Y recuerde, colaboramos con compañías aseguradoras. Consúltenos. IMED Dental, odontología hospitalaria.
7: En Hyundai Auto Almenar hemos subido el nivel. Si buscas un SUV que lo tenga todo, el nuevo Hyundai Tucson te está esperando. Diseño innovador con la última tecnología por tan solo 26.990 euros. Pero espera, ahora puedes hacerlo automático por tan solo 600 euros más. Tú eliges. Recuerda tu sueño hecho realidad por 26.990 euros. Ven a descubrirlo a Hyundai Auto Almenar en Gandía y Denia.
8: Brasapan es la parada obligatoria después de hacer unas compras, antes de ir al cine. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, deliciosas hamburguesas o cualquiera de nuestros platos veganos. Brasapan, Centro Comercial La Vital, Gandía, la parada obligatoria. Brasapan, Grupo Les Dos Yunes.
2: La mañana.
9: COPE Onda Naranja.
0: La importancia de quien te lo cuenta. Ay, bueno, pues te lo cuenta servidora Carmen Berzosa. Ya has visto que no me ha dado tiempo antes de contarte todo lo que te iba a contar, porque teníamos aquí al alcalde y bueno, ya lo habíamos hecho esperar un poquito, así es que valía la pena. Nos vamos a ir ahora rápidamente con Pilar García Muñiz, Mediodía en COPE. Pero antes te cuento que vamos a tener a la vuelta a David Bosca en Más Allá de Nuestras Fronteras, que además tendremos nuestro espacio del Ágora de la Safor con Pau Pérez, que va a estar con nosotros nuestra psicóloga, Maika Castro, ya sabes, necesito una psicóloga, que estará Esteban Carpio con nosotros con las noticias, con el deporte. Tendremos además la noticia naranja, la encuesta de la semana y la fosforera. Yo digo, no me va a dar tiempo a contarlo todo. Todo lo he contado. Así es que, nada, unos instantes. Lo que tarda nuestra compañera Pilar García Muñiz en ponernos al día de la actualidad nacional e internacional, que está calentita, no lo vamos a negar. Y enseguida vuelvo yo a contarte, bueno, todas estas cosas. Ah, y no pierdas sintonía si te gusta el vino, porque el Ágora de la Safor, hoy, va de vino. Ya verás, te va a encantar.
10: Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
11: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
12: Estar informado.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE del viernes 22 de mayo. ¿Y qué es lo que deberías saber a esta hora? Pues mira, que no hay uno sin dos. Veremos si va a haber tres, ¿eh? Pero hoy sabemos que hay dos investigaciones en curso y distintas, cuyo vértice sería el expresidente Zapatero en la Audiencia Nacional. Sobre la primera conocimos el auto esta semana, sobre la segunda solo sabemos que hay personajes distintos a los que aparecen en la trama Plus Ultra. Y yo me pregunto, ¿qué no estarán ganando los socios de gobierno que con todo lo que ya sabemos que está pasando y que ha pasado en este país, pues no mueven ni un dedo? ¿Pero esto cómo es posible? Pues lo es, ¿eh? Es posible. Pero mira, primero vamos a la economía real, porque claramente ellos, el gobierno y su entorno, cuando dicen que en España se vive fenomenal y que hay muchísimo dinero y que esto va como un cohete, pues deben de tener razón. Pero para ellos, que aparentemente viven como marajás, pero el resto, el que paga impuestos, el que no se puede pasar un día con la liquidación del IVA porque te crujen, o sin subsanar miles de requerimientos que son una pesadilla, el resto, ese, eres tú. España es ese país en el que 7 de cada 10 jóvenes siguen viviendo con sus padres pese a tener un empleo. Has oído bien, 7 de cada 10. El 98,7% de la nómina se destina al alquiler en caso de que quieran vivir solos, que es un lujo, claro. El 33,6% es lo que tienen que destinar en caso de compartir, que volvemos a cuando yo estudiaba en la universidad, compartir piso entre 6. La media de edad en la que los hijos se van de casa de sus padres es de 30,2 años. La media de edad para pagar la primera hipoteca se dispara hasta los 40 años de edad. Son datos de los Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud, que además aseguran que el salario medio en el año 2025, o sea, el año pasado, era de 14.290 euros brutos al año de la población entre los 16 y los 34 años. El 29% de los jóvenes españoles están en riesgo de vulnerabilidad social o son vulnerables. ¿Y sabes lo que significa esto? Pues básicamente que España es un país pobre. Después de 8 años de políticas destinadas a redistribuir la riqueza, nos encontramos con más pobres que nunca y con los ricos más ricos que nunca. Y esto no es ninguna novedad, es el nuevo peronismo, este Rosa 3.0, que acaba con la clase media en favor de grandes bolsas de personas subvencionadas, mientras que los ricos riquísimos ven como sus empresas, las multinacionales, por ejemplo, pues van como un tiro. Los autónomos y las pymes asfixiadas, pero el IBEX 35 batiendo récords, ¿verdad? Esto es resultado de una política encaminada exactamente a que esto ocurriera, porque el objetivo nunca fue el crecimiento económico ni el progreso. El objetivo siempre fue la desaceleración sostenida de la economía. El FMI, escucha, acaba de pedir al gobierno de España algo tan revolucionario como que se liberalice el suelo y se reduzca la burocracia. ¿A qué te suena? Mira, toda decisión política tiene siempre una consecuencia económica.
12: Pilar García de la Granja.
11: Mediodía COPE.
10: Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Pilar.
10: Y por fin ha llegado la calor.
13: Calor. Y lo que nos queda. ¿Sí? Esto no es nada.
10: 34 grados este fin de semana.
13: Madre mía.
10: Más plus ultra.
13: El PP pide a la Comisión Europea que investigue el rescate de la aerolínea tras la imputación de Zapatero, que aclare si se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente a la aerolínea venezolana.
10: Fertilizantes.
13: Bruselas retrasará un año los aranceles a varios fertilizantes para abaratar los costes del campo. Los agricultores avisan, es insuficiente.
10: Regularización.
13: El Supremo estudia hoy si paraliza de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes a petición de Vox, ACOIR y Comunidad de Madrid. Se han presentado ya, se han empezado a tramitar, más de 500.000 de solicitudes.
10: Beatificación.
13: El Vaticano ha autorizado la beatificación de 80 religiosos españoles asesinados durante la Guerra Civil, los conocidos como mártires de Santander. León XIV ha reconocido que todos fueron asesinados por odio a la fe.
10: Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
14: Hola, Pilar, muy buenas.
10: Pep Guardiola hace oficial su adiós al Manchester City. ¿Y el hola a dónde?
14: Ahora eso ya lo veremos. Lo acaba de hacer de momento, ese adiós oficial, en un emotivo vídeo en el que da las gracias por todo lo que ha vivido en el club. Se marcha del City después de 10 años y 20 títulos, entre ellos una Champions y 6 ligas. Guardiola dice que sentía que era el momento y no desvela, como te digo, de momento su futuro. El que también ha hecho oficial su adiós es Arbeloa, al Real Madrid.
15: ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
16: Sí.
15: e incluso no sé si la posibilidad, no sé si esa existe, de si llegase Mou formar parte de su equipo.
16: Mou creo que tiene un cuerpo técnico fantástico y si llega aquí al Real Madrid creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él.
14: Mañana, por cierto, es el día tope para que Enrique Riquelme confirme si se presenta a las elecciones. En Barcelona, Hansi Flick acaba de decir que, salvo Lewandowski, ningún otro jugador le ha dicho que se vaya a ir este verano del Barça. Esto en el fin de semana en que termina la Liga. Recordamos que todos los partidos con descenso y Europa en juego son mañana a las 9. Y hoy lo que tenemos es la Final Four de la Euroliga de baloncesto, con la semifinal Valencia-Real Madrid a las 8, desde las 7 y media en tiempo de juego.
10: Gracias, Munilla.
0: Bueno, pues después de Pilar García de la Granja, ya sabes que nosotros regresamos, que estás en el 90.6 de la FM, lo que es lo mismo, en COPE, en Onda Naranja Radio, y claro, antes no le he dejado entrar, así es que le toca ahora. Esteban Carpio.
17: ¿Me quitas el castigo?
0: Te levanto el castigo, venga, pero con una condición.
17: ¿Cuál?
0: Refundimos, o sea, actualidad y deportes, todo en uno y tengo el mismo tiempo.
17: Lo intentamos.
0: Venga.
17: Realmente la noticia de la jornada está en Castellonet de la Conquesta, porque su alcalde, el alcalde popular Juan Espinosa, ha dimitido debido al controvertido proyecto este del complejo turístico que se quiere ejecutar en las afueras del municipio, que evidentemente desde hace unas semanas ha contado con la oposición de gran parte del vecindario y al final pues ha conseguido el municipio la dimisión del alcalde porque al final pues... Ni tanto ni tampoco.
0: Lo que ocurre es que con la dimisión del alcalde no quiere decir que el proyecto deje de hacerse.
17: No, pero es que aparte del alcalde...
0: Al final hay cosas que son un poco de perogrullo. Quiero decir, es aquello de somos un pueblo pequeño, no tenemos prácticamente ingresos, necesitamos ayuda para todo, pero cuando viene algo que puede revitalizar el municipio, no lo quiero porque yo quiero vivir aislado del mundo terrenal. En fin.
17: Todo tiene sus pros y sus contras.
0: Bueno.
17: Cada uno que valore lo que considere y lo que juzgue en función de lo que ha hecho. El alcalde lo que sí que había mostrado es oposición al proyecto, pero también, como contraparte, afirmaba que podría generar ingresos.
0: Claro.
17: Estaba ante la espada y la pared.
0: No, es aquello de, mira, yo... Es como hablaba yo hace un momento con el alcalde de Gandía. Mira, yo no quiero el contenedor en la puerta de mi casa, pero no quiero tener que caminar 4 kilómetros para tirar la basura. Digo, pues mira, el único sitio es la puerta de tu casa. Pues entonces, oye, al final... Hay que decidir, como decía aquel, o por qué tu gallineta. Las dos cosas no pueden ser. Pues hay que elegir.
17: Una parte afirmaba que del vecindario, que como estaba en las afueras, no molestaba como tal en el interior del municipio. Pero eso sí, afectaba en cierta manera el paraje natural. Por lo tanto, buena idea, mala idea esta dimisión. Ha conllevado muchas más... dimisiones, posibles dimisiones que al final no se han llevado adelante.
0: Se habían anunciado 2 dimisiones para la tarde de ayer, al final bueno, no se produjeron las dimisiones que estaban anunciadas y se produjo una que pilló por sorpresa yo creo que todo el municipio.
17: Sí, más que una dimisión es una... se ha hecho un Ábalos, se ha ido al grupo de no adscritos y...
0: No, el alcalde se ha ido.
17: Sí, el alcalde
0: hay
17: sí.
0: Una concejal que sí que se ha ido al grupo de no adscritos, pero bueno, al final... Es un poco lo mismo. En fin, Castellona de la Conquesta, fíjate.
17: Ya ves.
0: Más cosas.
17: Mira, te voy a contar un evento que se va a celebrar este fin de semana en la playa de Gandía, en el Espai Baladre, que es el Freaky Days. No es la primera vez que se realiza. Es un festival dedicado a la cultura asiática, al K-pop, al manga, al entretenimiento alternativo, que se le llama, y que va a ofrecer más de 70 actividades para todos los públicos, mañana y pasado. También te cuento que Xeraco va a invertir cerca de 80.000 euros para prevenir inundaciones en la playa. Muy importante. En este caso, para evitar problemas. Y ayer, a última hora de la mañana, bueno, de la tarde, en este caso, conocíamos que el ayuntamiento había concedido la licencia de obras para poner en marcha la construcción del principal edificio de la Marina.
0: Nos lo ha estado contando con todo detalle el alcalde, efectivamente.
17: Así que poco más tengo que añadir.
0: Muy bien. ¿Alguna cuestión más, rápidamente?
17: ¿Vamos a deportes?
0: Venga.
17: Vamos a deportes, que desde hoy y hasta el domingo se va a celebrar un campeonato juvenil de hockey femenino. Es la primera vez que se hace en España. Es un detalle bastante relevante, porque se ha elegido Gandía como sede, Así que durante los próximos 2 días y medio, más o menos, en el pabellón del Raval se podrá disputar este torneo, cuya invitación entrada es gratuita. Así que cualquier persona interesada en ver las partidas puede acudir allí y verlas sin pagar ni un euro.
0: Uh-huh. Bueno.
17: Y también vamos a escuchar rápidamente, acabo ya, dame 20 segundos, a partir de las 15:25, cuñita, hacía falta.
0: Uh-huh. Venga.
17: A los protagonistas del Club de Tir Esportiu Tot Plat, que han conseguido muchas medallas. Vamos a escucharlos a todos.
0: Perfecto.
17: Andrea Gerosa, Pere Palop, Paco Badenes, Manuel Martín y Juan Luis Martín.
0: Muy bien. Pues nada, con eso nos quedamos. Supongo que tendrás más noticias, pero ya a las 2:20. Luego te espero aquí a las 2 menos algo para...
17: Una noticia de Pere Baenas. Vamos a contar a las 2:20.
0: ¿A las 2:20? Esa me la sé, pero va, dejaré que la cuentes tú. Esteban Carpio, hasta luego.
17: Chao.
18: La mañana.
19: COPE Onda Naranja.
20: La importancia de quien te lo cuenta.
21: El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos, híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses. Conduce el cambio.
22: Elige Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
23: Hija, ¿cuándo era tu cumpleaños?
24: ¿Otra vez, papá?
25: Si los olvidos se repiten, actúa. Pregunta a tu médico o farmacéutico por Suvenite, con una combinación única de nutrientes. Y si te preocupa la memoria de alguien a quien quieres, descubre nuestro test gratuito en tu farmacia. Suvenite. Preocuparte por tu memoria es dar el primer paso.
18: La mañana.
19: COPE Onda Naranja.
18: Estar informado.
0: Pau Pérez, bon dia, benvingut. Gràcies per estar amb nosaltres una setmana més obrint l'àgora de la Safor.
26: Molt bon dia, Carmen. Molt bon dia també a tota l'audiència. I així és, una setmana més anem a obrir l'àgora de la Safor.
0: Pau, ja feia dies que no parlàvem de qüestions vitivinícoles.
26: Oh, quina meravella. Tu saps que a mi m'encanta tots els anys, totes les temporades, parlar algun dia de la meua subzona de la Deo València, de Terres dels Alforins, que és una zona que jo entenc que és la nostra zona natural de vi d'ací de la Safor, i que ha vingut per ací, per esta agora, pues, gent del vi important com la que ve avui.
0: Uh-huh. Doncs presenta-nos el...
26: Bé, avui tenim a nosaltres a Miguel Velázquez, de Bodega Los Frailes, que és un vinater de Terres dels Alforins que porta molts anys fent un gran vi i una gran tasca.
0: Molt bé, doncs anem a saludar-lo. Miguel Velázquez, molt bon dia, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres.
27: Hola, molt bon dia, Carmen, molt bon dia, Pau.
26: Hola, bon dia, Miguel. Nosaltres ací a la Safor, bueno, pues coneixem la vostra zona, Terres dels Alforins, i per Estàgora pues ha passat amics, que ja són amics d'Estàgora, com són Pablo Calatayud, Rafa Cambra, ara tu, no? I tots ens parleu un poc de les bondats d'estos vins mediterranis, de Terres dels Alforins. Tu, que, com definiries la teua zona de producció de vi? Com definiries Alforins?
27: Bueno, les Terres dels Alforins és aquest lloc meravellós que és el final de la Vall d'Albaida, que està obert al mar Mediterrani. Bé, ho has dit molt bé, perquè a la fi Gandia, la Safor, la Vall d'Albaida li dec molt a la Safor, en el sentit que precisament està obert la vall d'Albaida, les Terres dels Alforins estan oberts al mar Mediterrani precisament per la Safor.
26: Uh-huh.
27: I entonces li diguem exactament els vents de llevant, els vents de llevant i llevant de nord. I és una característica molt important per entendre els vins de Terres dels Alforins, perquè tenim altitud, perquè estem al costat de la meseta, no? Estem al costat d'Almansa, al costat de Villena, al costat d'Eixa Manxa de Ponent, i després tenim una vall que està completament oberta al mar Mediterrani per la Safor. I entonces té aquesta combinació entre els vents de llevant i el calor de Ponent.
26: Ai, sí, són vins mediterranis, vins molt que tenen ese impacte, no?, de la mar. I, bueno, vosaltres, d'alguna manera, la varietat estrella seria el Monastrell, no? Com treballeu el Monastrell en esta zona?
27: Correcte. Per nosaltres, lo fonamental del Monastrell, però és de veure que Terres dels Alforins té una característica màxima, és que la varietat més important i dominant és el Monastrell, però hi ha tres varietats que són complement d'aquest Monastrell. como el forcallà, como el mando, que estén ficant en valor, como el mando, como el arcos, que son varietats que tenen molt a dir, que pot ser que no siguen 100% varietals, però sí que complementen molt bé la tasca i el caràcter del monestrell, no? I això sí que ens fa diferencial, per exemple, en tota la Manxa, no?, que n'hi ha de monestrell en el sud d'Espanya, de peninsular, que està fonamentalment en Alacant, no?, en Bullas,
26: sí,
27: en Jumilla, que és tot pràcticament monestrell, però nosaltres tenim monestrell i altres varietats. I se clima un poc més mediterrani, no?, més obert als vents de llevant.
26: Així és, i esteu ahí produint vi, sou un grup ja pues, molt consolidat, des d'aquell pioner, jo recorde a Rafa Cambra i tots els altres pioners, però ja sou un grup molt, molt consolidat. I tu tens un projecte tan consolidat és que la teua bodega, Bodega Los Frailes, arranca el seu procés en 1700 i poc, no? I per
27: sí,
26: tant,
27: 71.
26: Imagina't, parla'ns un poc del teu projecte Bodega Los Frailes.
27: Sí, bueno, Bodega Los Frailes rebe el seu nom per la casa on estem, que és Cas Frares, és una antiga casa de jesuïtes, que va pertanyer als jesuïtes fins a 1667, que van ser expulsats per Carles III, i la nostra família la comprà en 1671. És de veres que des del segle XVIII portem fent vi, la família, però és de veres que hem fet vi, com hem fet blat, com hem fet oli, com hem fet de tot, perquè aquestes finques eren agràries, eren mediterranes i tenien la diversitat del Mediterrani, i des de fa 25 anys van reconvertir el que és la viticultura en una viticultura més de precisió, o sigui, vull dir que eren granelistes i van començar a fer els vins en un poquet més de, no de carinyo, però sí pues, cuidant alguns detalls que abans, evidentment, quan eren granelistes no feien. I són 25 anys d'aprendre, d'observació del paisatge, d'observació de les vinyes i de, bueno, i de tractar de fer el millor possible la nostra tasca.
26: Quina meravella, són vins molt naturals, el gran públic pues, coneixerà referències teues que són biologia, trilogia, són grans referències ja que porten molts anys, però estàs fent rosats, estàs algo de cava també, no sé, també tens varios projectes a banda del teu buque insignia, no?, que serien estos biologia, trilogia, però tens altres productes que completen la teua gama, no? Quins serien estos productes?
27: Sí, correcte, vam fer fa 10 anys, vam fer una recerca perquè a la fi jo crec que els projectes el que n'hi ha que fer és el primer reconèixer i identificar el valor que té, no? La teua terra, el teu paisatge i demés. Entonces, el que vam fer és una recerca en un geòleg francès que vam conèixer en unes jornades vitivinícoles i vam fer una recerca del terroir, no? Vam fer forats per tota la vinya i vam veure, perquè a la fi la vinya on viu evidentment és en la terra, és baix terra, és com un bonsai la vinya. La vinya tu la veus i té 100 anys i pareix que tinga 10. És com un bonsai perquè estem sempre podant-la, estem sempre controlant-la, no? Entonces, on viu és en la terra. Entonces, lo que vam fer és una recerca tractant de veure què tipus de terroir n'hi havia en la finca. I a partir d'ahí van llançar tres una gama de vins que són els vins d'origen, els vins de terroir, que van identificar tres terroirs, Dolomitas, Caliza i Rubificado, i de cadascú d'ells van fer un vi, d'una parcel·la només, d'una vinya vella. I aixina tenim los Frailes Caliza, Monastrell, los Frailes Dolomitas, Monastrell, i los Frailes Rubificado, ahí teníem només que Garnacha i Garnacha Tintorera, i és el vi de parcel·la de Garnacha i Garnacha Tintorera. Bueno, i és un projecte molt bonic perquè a la fi és un poc tractar de reconèixer les arrels, no?, de lo que tens, no?, a la mà.
26: Quina meravella, sí. Els francesos parlen de terroir, no?, que és el lligam entre el vi i la terra, no?, seria el...
27: Sí, correcte, correcte.
26: Això, meravellós.
27: Que parlen molt de l'origen i de lo que som. Sí, sí, sí.
26: Això és una meravella. Nosaltres, fins ara, Miguel, sempre llancem missatges a la gent jove perquè ens preocupa que la gent jove no desperte, que no se clave. Tu què li diries a joves vinaters, a gent jove que vol conèixer el món del vi o dedicar-se a aquest tema del vi? Quins missatges llançaries al teu jo jove, si el tingueres davant?
27: Sí, bueno, jo sempre dic el mateix. El vi és cultura. El vi es gastronomía, el vi es un poco de mosatros, es un poco de todo. Es paisaje, es disfrutar de un paisaje, es disfrutar de un raïm, es disfrutar de un modo de vida. No és el mateix que altres productes. Està molt lligat a la cultura, a la tradició i bueno, i que n'hi ha vins per tot el públic, n'hi ha vins per veure en tots els moments. I bueno, sí.
26: Així és, pues mira, així es va manifestar Miguel en Carmen en el nostre curs que tenim a la Universitat Politécnica de València esta setmana. El curs nostre, el que coordine jo, se diu Menjar i viure a la Mediterrània. Uh-huh. I davant d'una audiència pues molt poblada de gent de València i això, pues va fer este discurs i clar, la gent pues de més edat que ha viscut molt, que ha begut molt de vi, que tal, pues d'alguna manera pues
0: sobretot
26: valora molt.
0: Clar, això de arrelar, no? Les arrels de la població de ciutadans junt al vi, que durant uns anys deixava d'estar dintre del que era el nostre dia a dia, però que afortunadament torna a ser una qüestió d'hàbit diari i que ens aporta també tota aquesta cultura de la terra, que jo crec que és important i que ens estava explicant Miguel Velázquez fa uns instants. Així és que fantàstic, em sembla genial.
26: Pues bueno, Miguel, moltes gràcies. Ja formes part d'esta hora de la Safor, ja eres un membre més, has vingut a caminar amb nosaltres i ja eres del nostre club. Moltes gràcies per participar.
27: A vosaltres, moltes gràcies per convidar-me. I un honor.
26: Gràcies.
0: Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Pau, tanquem pues, l'àgora avui.
26: Sí, seguim. A més, la setmana que ve, lligat a estos cursos que estic donant, Menjar i viure a la Mediterrània, tindrem a una elaboradora de pa de primer nivell, guanyadora de concursos, que ens parlarà de fer un pa de qualitat. I saps que la trilogia mediterrània és l'oli, el vi i el pa, no? Esos tres elements que se combinen des de que la civilització arranca i, per tant, pues cada dia li dedicarem tres programes, una a cada un d'estos productes.
0: Perfecte, doncs t'espera així la setmana que ve. Gràcies, Pau Pérez.
26: Gràcies a tu, Carmen.
1: La mañana.
3: Cope Onda Naranja.
4: La importancia de quien te lo cuenta.
5: ¿Sabes lo que creas cuando unes historia y tradición con innovación y pasión? Eso es el Náutico Oliva. Un edificio histórico sobre el Mediterráneo, rodeado de mar, en el que el tiempo se detiene para ti. Más información y reservas en nuestra página web, elnauticrestaurantoliva.com. El Náutico Oliva. Grupo Les Dos Yunes.
6: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu-les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindreu Olivaneta, es cosa de tots i totes. Ajuntament d'Oliva.
7: ¿Quién dijo que no puedes tenerlo todo? El nuevo Hyundai Bayon llega para revolucionar la ciudad. Porque cuando lo práctico se convierte en algo único, tiene estilo. Es momento de dar el salto que estabas esperando. Ven a Hyundai Auto Almenar en Gandía y Denia, conócelo de cerca y llévate tu nuevo Bayon por tan solo 18.990 euros.

0: Cope Onda Naranja.
1: 90.6 FM.
2: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu-les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per